A mi se m'ha escusat a Ciblas. Puc gastar en festín, qui capix? Torta no m'ha de me competix. Esposa qui m'ha volut de ben amb me. Ja estem més mal a dir. Està fent-me anar pujar de disfactors. Matges per tot el suor d'un amic. Aquí està, amiga meu, aquí la casa xosa.